0: deixat a mitjanit més de 90 municipis per damunt dels 35 graus. Segons l'Associació Valenciana de Meteorologia, els termòmetres superaven els 37 graus en localitats com València, Gandia, Oliva, Cullera o Pego. A Dénia s'ha arribat a registrar fins a 39 graus. Alejandra Carrillo.
1: L'episodi arriba després d'ahir. València aconseguirà els 42,8 graus, la quarta temperatura més alta registrada a la ciutat des que van començar les observacions en 1869. I per a este dijous, la calor continuarà, encara que compartirà protagonisme amb les tempestes. AEMET manté l'avís groc per màximes de fins a 36 graus en el litoral d'Alacant i València i el sud de Castelló. Jorge Tamayo és el delegat territorial de l'AEMET en la comunitat.
2: Esperamos que las temperaturas de hoy ya no sean tan altas como las de ayer. Hoy las temperaturas máximas se van a registrar más en la primera mitad de la mañana que por la tarde. Por la tarde empezarán a bajar por las tormentas. Y a partir de mañana, pues ya esperamos tener temperaturas normales para la época del año. Es decir, altas, porque estamos en verano, pero no tan altas como la que hemos tenido, por ejemplo, ayer.
1: A més, des del migdia està actiu l'avís taronja. Per pluges podrien acumular-se fins a 40 litres per metre quadrat i les tempestes podrien deixar granissol i fortes ratxes de vent.
2: Sobre todo son tormentas a partir de este mediodía, primeras horas de la tarde, que pueden ser muy intensas, aunque de corta duración en general, pero con precipitaciones fuertes, acompañadas de rachas de viento, también bastante intensas, e incluso podríamos tener granizo significativo. Esto es más probable fundamentalmente en la mitad sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante, aunque puede afectar globalmente a toda la comunidad.
1: En la mar, atenció també al vent de ponent en aigües de València, amb ratxes que podrien superar els 80 km per hora.
0: I aquestes temperatures tan elevades, ja no sols les registrades estos dies, sinó també en el que portem patint tot l'estiu, no són bones per al sector primari que perd productivitat i augmenta els costos.
3: Així ho ha posat de manifest la Unió Llauradora, que puntualitza que, encara que és pront per a quantificar, els danys seran importants, especialment a les varietats més sensibles com el caqui. Carles Peris és el seu secretari general.
4: Les plantes s'estressen i donen un pitjor rendiment, per tant, menys producció. Després tenim problemes, per exemple, en alguns cultius més sensibles, com el caqui, que se planja, se fa una taca i n'hi ha que tirar-lo a destrio. El desenvolupament d'escalibres de qualsevol tipus de cultiu pues és menor, també, perquè la planta està estressada. Altres ens fa perdre competitivitat i diners. Aquesta zona de calor.
3: I la falta de pluja, junta a les elevades temperatures, també tenen conseqüències negatives, segons Peris, per al sector ramader valencià.
4: Lo que provoca també és que s'acaba la pastura natural, tens que alimentar en pienso i palla els animals, més cost d'explotació, els animals en granges pues, també s'estressen més de lo normal.
0: I seguim en clau agrària perquè la Unió també ha denunciat que les primeres propostes de compra de raïm per aquesta verema se situen molt per davall dels costos de producció en les zones més productores de la nostra comunitat i adverteix el sindicat agrari que els viticultors no poden tornar a assumir les pèrdues.
1: Segons l'organització agrària, els preus que s'estan plantejant per a algunes varietats blanques suposen pràcticament la meitat del cost de producció de referència. Luis Javier Navarro és secretari general de la Unió i viticultor.
5: Los viticultores valencianos no pueden aguantar más los bajos precios que se están presentando para esta campaña. Por eso pedimos a las administraciones que tomen medidas urgentes para poder salvar de la crisis a los viticultores. O pongan la vendimia en verde o destilación de crisis o ayudas al arranque definitivo social, pero hay que tomar medidas para equilibrar el mercado y que los precios vuelvan a ser los que de verdad merece el sector. Precios que estén por encima de los costes de producción.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: El personal de prevenció d'incendis forestals s'ha tornat a concentrar este matí en front del Palau de la Generalitat amb l'objectiu de reivindicar una millora en les seues condicions laborals davant la falta d'una resposta efectiva, asseguren els sindicats per part de la Generalitat. A més, han convocat per al 30 i 31 d'agost una vaga vaersa que afectarà a tot este personal. Per cert, que el Partit Socialista va presentar una iniciativa en les Corts per a posar fi a la situació que tenen estes unitats de bombers forestals que qualifiquen els socialistes d'inhumana i degradada.
3: Segons assegura la portaveu d'emergències del grup socialista en les Corts, Alicia Andújar, els incendis de Catí i Tirich han posat de manifest el tracte deficient als bombers que es desplacen als incendis.
7: Estamos hablando de profesionales que, una vez finalizan su turno, tienen que volver a recorrer cientos de kilómetros exhaustos.